0: Molt bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dimecres 10 de juny de 2026. Anem amb l'informació de l'horatge.
1: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
2: L'horatge.
0: La temperatura màxima per avui és de 26 graus i la mínima de 18 graus. El vent ha començat bufant del noroest a 10 km per hora i arribarà fins als 20 km per hora. L'índex ultravioleta és de nivell 8 i s'espera que siga una jornada molt solejada amb quasi cap núvol. Vos apropem ara les notícies del matí d'aquest 10 de juny ací a Ser Maestrat. Comencem. L'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya Realitat Augmentada Turisme Intel·ligent amb Ànima Mediterrània. Aquesta iniciativa està destinada a donar a conèixer les actuacions desenvolupades dins del projecte de Destinació Turística Intel·ligent, financiat amb els fons europeus Next Generation. Entre les iniciatives ja posades en marxa destaquen ferramentes per analitzar el comportament dels visitants, monitorar la reputació turística del municipi, controlar l'aparcament o millorar la seguretat. També s'ha habilitat el portal web dtivinaros.es, on es pot consultar tota la informació relacionada amb la transformació digital del municipi en matèria turística. Mercedes García, consellera de Turisme i Educació, ens ho explica.
3: Per a transmetre este missatge, Respira Comunicación, que és l'empresa adjudicatària del contracte, ha apostat per una imatge moderna i atractiva que combina el que són fotos de Vinaròs, del nostre municipi, en elements gràfics propis d'un entorn digital. I durant els pròxims dies difondrem un vídeo promocional que reforçarà el missatge d'esta campanya. A més, el pròxim dijous, dia 18, se realitzarà una campanya de street marketing davant del mercat de Vinaròs per a informar sobre les diferents actuacions del projecte i així mateix se repartiran fundes impermeables per a telèfons mòbils.
0: D'altra banda, la cooperativa de Benicarló, Beniort, celebra 80 anys com a empresa. L'entitat continua ampliant la seva activitat més enllà de la producció i comercialització de cítrics i hortalisses amb serveis com el supermercat, la gasolinera, el lloguer de vehicles, el transport o l'assessorament al sector agrari. Coincidint amb aquesta efemèride, Beniort manté la seva aposta per la formació dels professionals del camp. Aquesta setmana, fins al divendres 11 de juny, les seves instal·lacions acullen un curs gratuït per a l'obtenció del carnet d'usuari professional bàsic de productes fitosanitaris, organitzat per l'Associació Valenciana d'Agricultors. El curs també s'impartirà el pròxim dilluns 15 de juny. A més, la cooperativa ja treballa en la preparació de la seva participació en Fruit Attraction 2026, una de les principals fires internacionals del sector agroalimentari, que se celebrarà a Madrid el pròxim mes d'octubre. La cita servirà per a promocionar la qualitat dels productes de Beniort i reforçar les relacions comercials amb clients i distribuïdors. Pel que fa a la campanya agrícola, la cooperativa ha avançat que la temporada de síndries començarà al voltant del 22 de juny, un producte destacat de la producció de primavera i estiu que ja es troba en les últimes fases del cultiu als camps de la comarca. La directora de comunicació de Beniort, Suni López Cibla, ha volgut recalcar la importància de totes les persones involucrades en la cooperativa.
4: És un aniversari de totes les persones que formen part de Beniort avui en dia, però també de totes aquelles que han contribuït a escriure la nostra història durant aquestes 8 dècades, socis i sòcies, persones treballadores, clients, proveïdors i totes les famílies que han confiat en la cooperativa generació rere generació. Per això diem que aquests 80 anys són una celebració compartida i també és una manera de dir gràcies per ser el cor de Beniort i per continuar pues intentant entre tots créixer junts.
5: En Autotrac Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: Molt bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dimecres 10 de juny de 2026. Anem amb l'informació de l'horatge.
1: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
2: L'horatge.
0: La temperatura màxima per avui és de 26 graus i la mínima de 18 graus. El vent ha començat bufant del noroest a 10 km per hora i arribarà fins als 20 km per hora. L'índex ultravioleta és de nivell 8 i s'espera que siga una jornada molt solejada amb quasi cap núvol. Vos apropem ara les notícies del matí d'aquest 10 de juny ací a Ser Maestrat. Comencem! L'Ajuntament de Vinaròs presenta la campanya Realitat Augmentada Turisme Intel·ligent amb Ànima Mediterrània. Aquesta iniciativa està destinada a donar a conèixer les actuacions desenvolupades dins del projecte de Destinació Turística Intel·ligent, financiat amb els fons europeus Next Generation. Entre les iniciatives ja posades en marxa destaquen ferramentes per analitzar el comportament dels visitants, monitorar la reputació turística del municipi, controlar l'aparcament o millorar la seguretat. També s'ha habilitat el portal web dtivinaros.es, on es pot consultar tota la informació relacionada amb la transformació digital del municipi en matèria turística. Mercedes García, consellera de Turisme i Educació, ens ho explica.
3: Per a transmetre este missatge, Respira Comunicación, que és l'empresa adjudicatària del contracte, ha apostat per una imatge moderna i atractiva que combina el que són fotos de Vinaròs, del nostre municipi, en elements gràfics propis d'un entorn digital. I durant els pròxims dies difondrem un vídeo promocional que reforçarà el missatge d'esta campanya. A més, el pròxim dijous, dia 18, se realitzarà una campanya de street marketing davant del mercat de Vinaròs per a informar sobre les diferents actuacions del projecte i així mateix se repartiran fundes impermeables per a telèfons mòbils.
0: D'altra banda, la cooperativa de Benicarló Beniort celebra 80 anys com a empresa. L'entitat continua ampliant la seva activitat més enllà de la producció i comercialització de cítrics i hortalisses amb serveis com el supermercat, la gasolinera, el lloguer de vehicles, el transport o l'assessorament al sector agrari. Coincidint amb aquesta efemèride, Beniort manté la seva aposta per la formació dels professionals del camp. Aquesta setmana, fins al divendres 11 de juny, les seves instal·lacions acullen un curs gratuït per a l'obtenció del carnet d'usuari professional bàsic de productes fitosanitaris, organitzat per l'Associació Valenciana d'Agricultors. El curs també s'impartirà el pròxim dilluns 15 de juny. A més, la cooperativa ja treballa en la preparació de la seva participació en Fruit Attraction 2026, una de les principals fires internacionals del sector agroalimentari, que se celebrarà a Madrid el pròxim mes d'octubre. La cita servirà per a promocionar la qualitat dels productes de Beniort i reforçar les relacions comercials amb clients i distribuïdors. Pel que fa a la campanya agrícola, la cooperativa ha avançat que la temporada de síndries començarà al voltant del 22 de juny, un producte destacat de la producció de primavera i estiu que ja es troba en les últimes fases del cultiu als camps de la comarca. La directora de comunicació de Beniort, Suni López Cibla, ha volgut recalcar la importància de totes les persones involucrades en la cooperativa.
4: És un aniversari de totes les persones que formen part de Beniort avui en dia, però també de totes aquelles que han contribuït a escriure la nostra història durant aquestes 8 dècades, socis i sòcies, persones treballadores, clients, proveïdors i totes les famílies que han confiat en la cooperativa generació rere generació. Per això diem que aquests 80 anys són una celebració compartida i també és una manera de dir gràcies per ser el cor de Beniort i per continuar pues intentant entre tots créixer junts.
5: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: ampliació dels drets laborals. Després de diverses setmanes de mobilitzacions i aturades parcials, les organitzacions sindicals valoren positivament la reobertura de la mesa negociadora, encara que adverteixen que continuaran exigint avanços concrets. El professorat de la concertada denuncia que manté unes condicions laborals inferiors a les de l'ensenyament públic i reclama una homologació efectiva dels seus drets. Les pròximes reunions seran determinants per comprovar si les parts aconsegueixen acostar posicions i evitar noves propostes de cara al pròxim curs escolar. Canviem de tema i parlem de com la Diputació de Castelló transformarà 5 municipis en escenaris cinematogràfics amb la 14a edició del Festival de Curtometratges Cortometrando. Aquests 5 municipis seran Alcalá de Xivert, Barracas, Moncofa, Morella i Traiguera. L'Ecole Saules de la institució provincial va acollir la presentació d'aquest esdeveniment que en els últims 13 anys ha demostrat ser una ferramenta excepcional per a dinamitzar els pobles de l'interior i utilitzar el cinema com a vehicle de promoció turística. I d'això ens parla el diputat de Cultura, Alejandro Clausell.
1: Es mucho más que un certamen audiovisual. Pensamos que unimos esa parte audiovisual, dar una visión, una ventana a la gente joven, a la gente que quiere iniciarse en este difícil mundo del arte audiovisual, y además dar visibilidad a nuestros pequeños municipios, a nuestros municipios donde van a ser escenarios de esos cortos. Aunamos la parte cultural, la parte de poner en valor a esos municipios también, que conozcan un poco más cómo funciona este mundo. Y quién sabe, pues dónde nos va a llevar estos cortos y dónde y en qué lugar del mundo, en qué lugar de España se van a poder ver. Así que cada edición nos recuerda eso, que el cine tiene esa capacidad de fijar momentos, paisajes, emociones y hacer esa memoria colectiva. La Diputación sigue apostando por este tipo de iniciativas que representa unos valores que consideramos fundamentales. Sobre todo la descentralización de la actividad cultural, la promoción cultural, del talento, la dinamización de nuestros municipios y la difusión también de nuestro patrimonio que merece ser conocido y disfrutado.
0: Y continúan en la provincia de Castelló, la alcaldesa de Benassal y miembro de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE, Elia García Colom, va a presentar una iniciativa d'aconseguir un pla de mobilitat rural eficient a la província de Castelló a la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, durant la recent cimera d'alcaldes posant sobre la taula una proposta d'acord que serà presentada en els plenaris municipals. Aquesta proposta tracta d'una acció per a posar fi a l'aïllament que pateixen desenes de municipis de l'interior de la província. I això és el que ens deia l'alcaldessa.
2: El transport públic, així al món rural, és pràcticament inexistent. Per això, a la passada cimera d'alcaldes i alcaldesses, li vaig demanar a la presidenta de la Diputació que liderara un pla provincial de transport públic a demanda. És imprescindible posar solucions per a que puguen accedir a tots els serveis els nostres veïns i veïnes. Per tant, volem treballar de la mà Ajuntaments, Diputació de Castelló i Generalitat Valenciana per aconseguir establir un sistema que siga eficient i sostenible.
0: I la Unió denuncia que no consten controls oficials de la Generalitat sobre la qualitat i l'etiquetatge dels aliments. Aquest fet s'ha conegut avui en el transcurs d'una reunió mantinguda a Sueca amb el ministre de Consum, Pablo Bustidun, per a analitzar la queixa presentada per l'organització agrària sobre l'etiquetatge de l'arròs que ha presentat ja en reiterades ocasions a la Generalitat. I d'això ens parla Carles Peris, secretari general de la Unió.
3: La Unió denuncia que no s'efectuen o no consten controls oficials de la Generalitat sobre la qualitat i l'etiquetatge dels aliments en la Comunitat Valenciana, a pesar de tindre les competències. Este fet l'hem conegut avui en el transcurs d'una reunió mantinguda en Sueca amb el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, per analitzar les queixes presentades per l'organització agrària sobre l'etiquetatge de l'arròs que ja havien presentat en reiterades ocasions a la Generalitat. Des de la Unió portem denunciant de fa molts mesos la presència d'arròs en lineals de supermercats o el subministre d'empreses arrosseres on no consta l'origen i s'utilitza també una simbologia que identifica clarament proximitat o identitat, com és una fallera, una barraca valenciana o imatges de l'Albufera. Això també està incomplint d'una forma molt clara el reglament europeu.
4: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
5: 964-47-48-21.
4: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
6: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
7: Querido reformista, en Obramat no podemos evitar que el muro recién pintado que acabas de construir para tu cliente no acabe lleno de balonazos de su hijo, pero sí que podemos hacer que los materiales sean de primera calidad para que aguante muchos años. Y es que en Obramat tenemos marcas profesionales líderes en el sector en más de 20.000 productos para ofrecerte la mejor calidad profesional, donde compran los profesionales. Obramat.
0: I ens anem a Vinaròs, on Mercedes García, regidora de Turisme i Educació, va presentar un nou bon infantil per al transport del poble. I això és el que deia.
8: Des de la regidoria d'Educació s'ha presentat el nou bono infantil que substituirà l'anterior Chiquibono. Este bonus aporta importants novetats com és l'increment de la quantia de l'ajuda en un 8%, així com la incorporació dels xiquets i xiquetes nascuts en 2026 abans de la publicació de la convocatòria. Així mateix, també es podran adherir a aquesta ajuda els xiquets i xiquetes nascuts en el 2024 i en el 2025. Este nou bonus és una mostra més del compromís de l'equip del govern municipal cap a les necessitats reals de la ciutadania i el que se pretén és facilitar el màxim possible la conciliació de la vida laboral i familiar.
0: I de Vinaròs ens anem a Peníscola, on l'equip infantil Hotel Felipe II Peníscola Futbol Sala es va proclamar aquest diumenge campió de la Copa Federació Provincial després d'imposar-se en la gran final al Club Vilasport Futbol Sala. El títol es va decidir en la tanda de penals després de que l'encontre finalitzara amb empat a 2 gols al final del temps reglamentari. Es tracta del segon títol cobert consecutiu per a aquesta generació, que ja va alçar el trofeu en l'edició de 2025. Un brillant tancament de temporada per a un equip que ha continuat la seva progressió durant aquest curs, fent un pas més en el seu creixement competitiu en disputar el play-off autonòmic de la seva categoria, la màxima competició de la Comunitat Valenciana. Moltíssimes felicitats a l'equip i passem amb les farmàcies de guàrdia. A Benicarló, farmàcia Meseguer, al carrer Hernán Cortés, número 45, i a Vinaròs, la farmàcia López, al carrer Sant Francesc, número 103. Que passeu una bona vesprada.